Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: la teva música. RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: Tot el dia, tota la nit.
1: RAC 105, l'estiu sona aquí. Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
0: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 220 grams de salmó fumat a 5,49 i estalvia't un 26%. I 8 sorbets de fruita a 2,39 i estalvia't un 18%. Lidl, val la pena.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Et sona el despertador, et lleves, et fas el cafetó, engegues la ràdio, sona Josh Fawes, és divendres, què més li pots demanar al dia? Toma, toma, toma!
1: Toma, toma, toma!
0: Molt bon productor, eh, aquest australià fitxadíssim per part de Raxin 5 amb aquest Like a Prayer, versionant a Madonna i amb aquesta cançoneta espectacular, engeguem...

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
16: No ho comparteixo.
15: El que he dit?
16: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
15: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Posa't la crema.
18: Tu me la crevita, yo te doy crevita.
19: El ritme del matí a l'estiu.
20: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
21: Amb Víctor Huguet.
22: Et falta un bull, eh?

0: M'emociono.
1: M'emociono. Amb aquesta alegria, va, estem al matí d'estiu amb aquest nou tema de Another. Another. És una parella de neerlandesos que ho estan patant fortíssim amb aquest so house funky, digue-li com vulguis, i això que es diu Talk to You, a través del matinà d'estiu. Benvinguts, família, molt bon dia, salutacions d'Elector Huguet, ja tenim el cap de setmana a tocar, i molta gent avui agafa vacancetes. Ho estem celebrant, doncs mira, de la millor manera que sabem, amb bona música i amb els vostres, avui, acudits.
2: 608-71-7141.
1: Aviam, què ens expliqueu? Hola.
3: Diu, senyor Domènec, on va vostè tan rebent circumspecte i es m'ha perdut? Diu, anava a cagar, però ara mateix vaig a buscar un diccionari. Vinga, bon cap de setmana i felicitats pel programa.
1: Merci, bonic.
4: Hola, bon dia, Héctor.
1: Hola.
4: Soc en Joan de la comarca d'Osona.
1: Hola, Joan. Escolta,
4: volia explicar un xiste.
1: Aviam.
4: El vaig sentir de l'Eugeni, eh?
1: Sí.
4: Diu que es troben dos amics en un bar.
1: Sí.
4: I un li diu a l'altre, diu, escolta, la teva dona com fa l'amor crida? Diu, sí, crida. Diu, la sento des d'aquí al bar, imagina't tu si crida. Adéu.
1: Que mític Eugenio, eh? És un clàssic, però sí, sí, mai falla Eugenio. Vinga, va, algun més, hola.
5: Bon dia, matineros.
1: Què tal?
5: Soc l'Alfons de Viladrau. Déu, el saben aquell que diu. Diu, oye, tu. Diu, a què hora sale el tren més ràpid? Ia!
1: Impressionant. Hola, va, una més.
6: Hola, bon dia, matineros.
1: Què tal?
6: Esto es un hombre que va al médico y le dice, bueno, ¿qué? Al final, ¿qué tengo? Alzheimer. ¡Que le he dicho que sí!
1: ¡Que sí, hombre! ¡Que sí!
6: Ja, va, bon dia.
1: Bon dia, rei. Doncs d'això va el programa d'avui, va. Estem celebrant que ja per fi és divendres, amb acudits, a ser possible, recordo, que siguin relativament curtets, d'acord? Per fer-ho una mica més. 608-71-7141.
7: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
1: I no només és divendres, cal recordar...
7: Matina d'estiu. A RAC 105. Amb Héctor Huguet.
1: Que per sobre de tot és estiu, així que no s'acabi, sisplau. Bum, bum.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: mira que la cançó l'any passat va arribar tard. Me'n recordo perquè feia també el matina d'estiu i va arribar com a mitjans d'agost. Va començar com a petar-ho força i va acabar convertint-se, sens dubte, en una de les de l'estiu i de l'any, també. Les Hantrex amb el Golden, quan seguim repassant, quan creuen un minutet, va, de dos quarts de deu. Els vostres missatges avui estem, doncs, celebrant que és divendres amb Acudits. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Que bé que t'escoltem per les nits a Rima de la Nit i ara pel dematí també.
0: Sí, ara també. Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, el meu acudit, encara que és en castellà, l'explicaré igualment.
0: Vale.
1: Qual és l'últim animal del mar? El animal delfín.
0: Ai, ai.
1: Hola. Espero que us agradi. Adeu.
0: Adeu-siau. Hola.
2: Hola, bon dia. Mira, aquest xiste ho he d'explicar en castellà, perquè no. Si no, no té gràcia.
0: Bueno.
2: Abuelo, abuelo, ¿has visto un porro que tenía encima de la mesa? Y dice el abuelo, no, hijo, pero he visto unos dragones rojos por el pasillo que no veas.
0: Ja, ja. Ai, bueno, doncs això va el tema, avui. Hola.
3: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
3: Doncs mira, dos amics, un andalús. Manuel, ¿qué guapo está tu nuevo coche automático? Que no es Manuel. Dice, ah, Manuel, ¿qué guapo está tu nuevo coche automático? Venga,
0: hola. Hola, ¿qué está? Aviam.
4: Hola, buen día desde Turdera.
0: ¿Qué tal?
4: ¿Sabéis cómo se dice eyaculador precoz en japonés?
0: Aviam.
4: ¡Yata! ¿Y mujer se fecha en japonés? ¿Cómo que yata?
0: ¿Cómo que yata? Bé, hola.
5: Bon dia, Héctor, què tal? Espero que vagi tot bé.
0: Molt bé.
5: Escolta, a l'acudit, diu, María, mira, que te he dicho 50.000 millones de veces que no me gusta que me despierte. Dice, hombre, Paco, dice, lleva 7 años en coma. Y dice, Paco, dice, y dale. Vinga, bon divendres a tothom. Adéu.
0: Adéu-siau. Bon divendres, va. Home, estarà xulo aquest divendres amb els vostres missatges, oi tant?
6: 608-71-714.
0: Celebrant que és cap de setmana, pràcticament ja ho donem per fet, amb els vostres acudits, 608-71-714, el que mai falta qualsevol dia al matina d'estiu és bona música, artistassos enormes, com en aquest cas, Aitana. Seguim, va, Connexió Psíquica. Bon divendres.

0: Rexem 5 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: la teva música.
1: Matina d'estiu.
2: El programa que escolten els pencaires.
3: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
1: I la gent que va a la platja.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Joan Dausà, la que per molts, és la cançó en català de l'estiu, tot i que hi ha altres candidates, la veritat, que estan a l'alçada, però aquesta és una d'elles, vaja. Amb Mama Duixa, papi, posa-la al disc. Amb la teva germaneta. Una cançó que està escoltant i gaudint el Martí Oliveres des d'un cotxe.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Hola, bonic, com estàs, Martí? Ai, espera, un moment. Ara sí, perdona.
2: Hola, macos, hola, com esteu?
0: Hola. Va, fem una connexió ràpida per veure com estan les temperatures i què podem esperar d'aquest cap de setmana. I, evidentment, no et deixarem marxar sense que m'expliquis un acudit.
2: Vale, va, doncs va, m'enrumio un altre mentrestant fem la crònica del temps.
0: Vinga.
2: Mira, t'haig d'explicar que és un cap de setmana molt tranquil. Per tant, les tempestes de les últimes hores, que déu-n'hi-do, han deixat pedra, alguns aiguats, molta aigua en poca estona,
0: sí?
2: Doncs no s'han de repetir.
0: Perfecte.
2: Ni avui ni al cap de setmana. És veritat que pot ploure a les tardes, pot fer algun xàfec, alguna tronada al Pirineu, Prepirineu, a punts de la Catalunya Central fins i tot, però més enllà d'això, en general, sol. Més sol als matins que a les tardes i calor que torna a apuntar maneres de cara a la setmana que ve. Cap de setmana ja farà molta calor, però sobretot, atenció a la setmana que ve, perquè podríem tornar a parlar d'una situació de 40 graus als punts més càlids de l'interior. I molta xafogó a la costa. Sí.
0: Val, perfecte. Doncs, vale. O sigui, matí de platgeta i tarda ja veurem,
2: sí.
0: Però, bueno, cap
2: però
0: de
2: bé,
0: setmana
2: també,
0: calorós.
2: També, no pinta malament a la tarda si algú té pensat anar-hi.
0: Estupendo, Martí. Doncs, tu diràs, el micròfon de Reaccion 5 és teu.
2: Mira, diu, com es diu el campió de busseig del Japó?
0: Ja tornem, aviam.
2: Tocofondo.
0: Està bé, Tocofondo.
2: I el subcampió?
0: Aviam.
2: Casitoco.
0: Ai, per favor.
2: Està bé.
0: Aprovat, Martí.
2: Gràcies.
0: Ets el millor.
2: Crec que quan em falti feina em dedicaré això,
0: sí,
2: perquè
0: no?
2: Això del temps algun dia acabarà.
0: No, home, no, ets un referent del temps... I només cal veure que ahir ja vas avisar que tronaria i fort per la tarda i jo crec que la gent està molt agraïda. De fet, la meva parella, la Clàudia, em va dir doncs mira el Martí gràcies a ell, perquè de què ha caigut a Barcelona. Així que de part de la meva parella i de segurament mig Catalunya, gràcies Martí pel teu servei.
2: Un petó per tots, bon
0: adéu,
2: cap de setmana.
0: Adéu-siau.
3: Adéu. A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: TikTok, i és que el temps va passant i cada cop queda menys. Per què? Doncs per aquest dimecres. Sí, hi ha un eclipsi brutal. El dia 12 d'agost hi ha un eclipsi solar històric, però és que no només hi ha un eclipsi solar, sinó que hi ha una festa brutal a Roses per la nit, organitzada per RAC 105. No t'ho pots perdre! Torna la gira 105 a Roses! Preciós Roses, eh? Preciós per veure l'eclipsi i preciós també per fer una bona nit de barraques. La gira 105 arriba per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105, amb l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i també amb el gran Ernest Codina. Que no hi falta, que està de vacancetes, però ha dit, ep, cap a Roses, que també marxo. Des de la cabina, una de les festes més divertides de l'estiu, recorda aquest proper 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses, que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar-te a casa. T'hi esperem. I nosaltres que seguim amb els missatgets i amb els acudits. Aviam, què tinc per aquí? Espero no posar algun que hagi posat ja, hola.
1: Hola, sóc el Jesús de Manresa.
0: Hola, Jesús.
1: Escolta, mira, ja que va d'això de l'Eugeni de Cudis Curs, sí. Que és molt bo l'Eugeni, de sempre. Escolta, mira, només aquest, senzill.
0: Aviam.
1: Hi ha dos animals que es troben al bosc i un li diu a l'altre, escolta, tu què eres? Diu, jo soy un perro lobo. Diu, com un perro lobo? Diu, sí. Diu, mi padre era un perro y la meva mare una loba.
0: Vale.
1: Y en el cruce salí yo, un perro lobo.
0: Vale.
1: Diu, ah, està bé, està bé. Diu, i tu? Diu, jo no soy hormiguero. Diu, sí, hombre.
0: Ja, ja. Juntar un os amb una formiga complicat, no? Aviam, hola.
2: Bon dia, maquinero. Va, que m'estrenaré, que no ho he fet mai, jo.
0: Vinga, benvingut.
2: Jo que era un home tan, que semblava una campana.
0: Ara!
2: Apa, nois, matineros, bon cap de setmana. Veniu a les llums, que expire aquest cap de setmana.
0: Vinga! Doncs mira, estrenadíssim que estàs, eh? Que sigui... Doncs benvingut sempre al Matina d'Estiu, ja saps, aquest número també és el teu.
3: 608-71-714.
0: Camí de les 10, va, tenim el WhatsApp obert per rebre els vostres acudits i d'aquí una estoneta, a l'hora següent, farem la secció del Molet, avui amb premi inclòs. 902-47-705, regalarem entrades per Marineland. No t'ho perdis!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: El 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900-903-743.
4: Verisure.
5: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

Un artista que ha aconseguit rellançar la seva carrera després d'aquell Lush Life que ho petava fa tants anyets, doncs ara torna a la càrrega. Sara Larsson, la sueca, amb això que es diu Midnight Sun, cançó amb la qual estrenem nova horeta, són les 10 del matí.

0: Com anem? Tot bé aquest divendres ja, si no?
1: De moment estamos muy bien.
0: Home, i més si és divendres, tu diràs. Vinga, que d'aquí una estona ve l'Arnau Mulet a fer la secció de Marineland. Avui regalarem 4 entrades per anar a Marineland, no a través del nostre WhatsApp, sinó a través del número de telèfon. Heu de trucar això d'aquí una estona al 902-477-105, d'acord? Ara el que farem és obrir el WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui estem repassant acudits. Per què? Doncs perquè ens dona la gana i farem que el divendres sigui el dia dels acudits. Bon dia.
3: Bon dia, Héctor i companyia. Soc la Ingrid.
0: Hola.
3: I el meu acudit és... Sabeu què és una geisha? Una porta de ferro. Felicitats pel programa.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. 608-71-41, bon dia.
4: Hola, bon dia, matineros.
0: Què tal?
4: Aquí va l'acudit. Paco, ¿tú por qué no trabajas? Dice, no, es que yo tengo un problema en la vista.
0: Sí.
4: Dice, hostia, ¿qué te pasa? Dice, no, es que no me veo trabajando. Va, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Aviam que més tenim per aquí. Hola.
5: Hola, Héctor. Soc en Guiu del Coll Sacabra.
0: Hola.
5: I avui l'acudit que et vull dir...
0: Aviam.
5: És, un noi va al supermercat i
0: sí.
5: se sent al terra.
0: Al terra.
5: I passa el seu altre amic i diu, per què fas? Per què estàs assegut al
0: per
5: terra?
0: Per què, per què, per què?
5: I diu, és que han abaixat els preus. Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu, trempat. Doncs això va el tema avui, eh? De dir acudits al 608-771-41. Aviam què més tenim per aquí. Hola.
6: Ei, bon dia, Héctor. Soc el Toni, de Badalona.
0: Què tal, Toni?
6: Anem allà amb el meu acudit.
0: Som-hi.
6: Diu... ¿Y yo? ¿Cómo se dice edificio en catalán? Edifici. Dice, ya sé que es difícil, por eso te lo pregunto. Hostia, tú qué dulce. Venga. Adiós, bon dia.
0: Bon dia. Edifici, edifici, sí que edifici. Vinga, una més.
7: Vinga, va, aquí en va un. Aquest és en Jaimito, que estava a classe, la professora per l'endemà els diu que han de portar onomatopeies.
0: Vale.
7: Així que arriba el dia a classe i li diu, aviam, Judit, tu digues onomatopeia. Pum, pum. Molt bé, una persona picant a la porta. Molt bé, Judit.
0: Molt
7: aviam, Jaume, un altre. Pum. Una bomba com esclata. Molt bé. I tu, Jaimito? I diu, pues mira, diu, jo l'altre dia, diu, anava per la carretera tan tranquil·lament, vaig anar a travessar la carretera i de cop va venir un bus i... Oh, no, que m'atopeia!
0: Hòstia, tu! Per favor! Està bé, està bé, està bé, està bé! Vinga, va, si t'agraden els acudits... O no, és que jo els acudits... No, ChatGPT, tu, no passa res.
2: Envia el missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, i d'aquí una estoneta, d'aquí uns minuts, recordo bé l'Arnau Mulet per regalar entrades per Marinela. No t'ho perdis. Això sí, el que mai canvia és la bona música. Ara aterren els bus, catarres, i això que es diu No és Miami.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si a aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for
1: you. RAC 105. La teva música.

0: Una baladeta ben romàntica, Risky Tol, perquè arriba aquí l'Arnau Mulet. Mira que feliç.
1: Què passa?
0: Mira,
1: bon dia,
0: mira,
1: com
0: mira, estàs? Mira, mira, mira, alegria sempre! Com es nota aquest divendres, eh?
1: Ai, sí! Ja ha costat aquesta setmana, ha costat. Ai, ai, rosa, ets tu, eh?
0: Com t'agrada, tu. Ai, per cert, ai, aprofito per dir, ara sí, aquesta secció va patrocinada...
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Una secció que no és qualsevol, Arnau, perquè ara mateix regalarem ni una, ni dues, ni tres, quatre entrades per anar a Marineland. Sí, sí, sí, sí, el millor per combatre la calor. Marineland Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. Un pack de quatre entrades perquè gaudeixis en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins. I, atenció, el nou... Això està molt xulo, eh? El nou Adventure Splash... Són sis tobogans plens d'emocions.
1: Pots... Són exactament
0: exacte,
1: així,
0: no? Sona splash, així.
1: Molt bé, molt bé.
0: I vaja, que pots reservar a marineland.es a no ser que guanyis les quatre entrades que regalem. Com ho fem, això? Molt fàcil. Tenim un número de telèfon que és el 902-477-105. 902-477-105. Ja pots trucar quan et dongui la gana i el que farem és donar pistes... Mira, ja estan trucant per aquí, aviam.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: A veure, no hem ni explicat de què va el concurs.
0: No, bueno, no sé qui hi ha a l'altra banda, però que no pengi, d'acord? Que tenim algú connectat. Si escolta la ràdio és que està connectat. Vale. Bàsicament, el que farem... Bueno, explica'l tu, Arnau. Explica'l tu.
1: No, doncs a veure, la cosa és que parlarem d'una cançó d'un estiu en concret, que no diem exactament quin és, anirem donant pistes i la persona que ho sàpiga ha de trucar al telèfon de la ràdio i endevinar la cançó.
0: Doncs
1: és
0: vinga.
1: Així de fàcil i així de senzill.
0: Tenim ja una trucada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Com et dius?
3: Bon dia. Josep.
0: Josep, des d'on truques, Josep?
3: Des de Cambrils.
0: Des de Cambrils. Molt bé, Josep. Doncs preparat o no?
3: Preparat, preparat.
1: Tot de vacances o és que vius a Cambrils?
3: No, estic treballant.
1: Bueno, de què treballes, Josep?
0: De què treballes, Josep?
3: Com, perdona?
0: De què treballes?
3: Sí. Soc sabater.
0: Molt bé, ofici dels Dantes, molt bé, així
1: m'agrada. Bueno, va, doncs a veure si estem de sort i l'encertes. Et deixaré anar tres pistes perquè ets el primer. Els següents en farem dues, val?
0: Vinga.
1: Va, la cançó de la qual estem parlant és d'un grup originari de Suècia. Primera pista. Segona, la banda es va formar a principis dels anys 2000. I tercera pista, la cançó està interpretada íntegrament en anglès. Alguna idea?
3: No. No tinc cap idea.
1: No vols ni provar?
3: Ara mateix.
0: A veure, no. Repeteix les preguntes, les pistes ràpidament,
1: sí.
0: Aviam si...
1: El grup és originari de Suècia, la banda es va formar a principis dels anys 2000, la cançó està interpretada íntegrament en anglès. Busquem cantant i cançó.
0: Res, eh?
1: Res.
3: No. Bueno,
1: doncs res, Josep, gràcies per
0: Josep, gràcies per participar.
1: A gaudir de Cambrils.
0: Adéu-siau, Josep, a tu. Vinga, doncs 902-477-105. 902-477-105. En joc aquestes quatre entrades per anar a Marineland. Simplement has de, doncs això, esbrinar les pistes de l'Arnau Mulet.
1: És una cançó molt òbvia, eh? Jo, a veure, les primeres pistes són una mica complicades, però després la cosa es va animant i jo crec que ho endevinaran ràpid.
0: Hola, bon dia, com et dius?
4: Hola, bon dia, em dic Andrea.
0: Hola, Andrea, des d'on truques? Sí.
4: Som de Sant Joan d'Espí, però estem de camí de Calonja cap a Sant Joan d'Espí, ara.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Arnau, repeteix les pistes d'abans i afegeix-ne de noves.
1: Val, no, que són de Suècia, que és d'abans del 2000... Ai, que dels anys 2000, disculpa, i que la cançó està interpretada íntegrament en anglès. Va, següent pista. Va ser publicada abans que existissin plataformes com Spotify. Primera. Segona. Forma part del primer disc del grup. I tercera, quan es va fer mundialment famosa, ja tenia uns quants anys.
0: Ah, mira, aquesta és bona, eh?
1: Què?
4: Ostres.
1: Alguna idea? Formació sueca?
4: Upside Down?
0: Quina?
4: Upside Down?
0: No! No passa res, però ben tirada, ben tirada. Gràcies per participar, Andrea.
4: Merci.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.
1: Va, farem una cosa. Escolta, la següent trucada entrarem ja a les pistes mitjà, o sigui, nivell mitjà, perquè estàvem al nivell difícil, advanced, diguem-ne. Ara ja passarem al nivell mitjà.
0: Ok, doncs hola, bon dia. Passem al nivell mitjà. Com et dius?
5: Hola, soc la Mar.
0: Hola, Mar. Mira, està contenta la Mar, eh? Ai, que vol anar a Marineland, la Mar. Des d'on truques, Mar?
5: Home, aquí vull anar a Marineland.
0: Des d'on truques, Mar?
1: Mar?
0: Mar!
5: Què?
0: Des d'on truques, Mar?
5: Ah,
6: Ah, des del cotxe, estem anant
0: a la Costa Brava. Vale, vale, vale. Bueno, des de la Costa Brava. Vinga, Mar, tens alguna idea amb les pistes del Mulet o no?
6: Però haig d'endivinar el grup o la cançó?
1: El grup i la cançó. Si tires la cançó, també ens val.
0: Sí, també ens val. Dona alguna pista més, Arnau. No?
1: Va, tiro pista,
0: tira pista, tira pista.
1: A veure, la cançó va sortir originalment l'any 2004. El seu èxit va arribar gràcies a un anunci de tele.
0: Oh!
1: Sí. I va esclatar a Catalunya, aquesta ja és molt definitiva, l'estiu del 2009. A veure, alguna idea,
6: Pot
1: Mar?
6: Pot ser que sigui el grup aquest que és Kent?
1: Què és?
0: El grup que...
6: Kent, Music Non-Stop.
0: No, ho sento, Mar.
1: Ben
0: provat, Mar. Gràcies per participar, carinyo.
1: Va, que ara ja ho tenim això a tocar, eh?
0: Adéu-siau. Vinga, va, que això ens anem apropant, eh? Les pistes ja cada cop són més bones.
1: Recordem, grup de Suècia, banda formada a principis del 2000, cançó en anglès, que es va fer molt popular l'estiu del 2009 a Catalunya. Hola.
0: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què tal?
7: Des d'on...
0: Com et dius? Hola, hola, hola! Ai, ai, ai, ai, ai. No sento massa cosa. Aviam. Com et dius?
7: Glòria.
0: Glòria. Hola, Glòria. Des d'on truques, Glòria?
7: Des de Girona.
0: Des de Girona. Perfecte. Doncs vinga, tens alguna idea o no de quina cançó pot ser?
7: Sí, Aqua,
0: de Baby Caro. No! Però espera't un moment, espera't un moment. No li hem donat pistes.
1: És que tu dispares molt ràpid.
0: Clar, clar, clar. Espera't, l'Arnau Moret et dona un parell de pistes, aviam si les brines, va.
1: 2009, hem dit que formava part d'un anunci de tele. Doncs aquell anunci es va convertir en el primer d'una saga que encara continua a dia d'avui. I ja, pista, jo crec, més que definitiva.
0: No, no, espera't, espera't. Què? Tens alguna idea ja o no?
7: Una sèrie del 2009 que encara està a dia d'avui.
0: No.
1: Una saga d'anuncis que a Catalunya són molt importants i que cada estiu es fan. Ja estàs, a veure, ja
7: l'anunci
1: no puc més.
7: L'anunci estrella.
0: Què?
1: L'anunci sí, però quina és la cançó?
7: L'anunci estrella.
1: Però quina és la
0: quina
1: cançó?
0: Quina és la cançó?
7: Com?
0: Quina és la cançó?
7: Què vols que valta?
0: Què?
7: El mercat.
1: Sí, senyora!
0: Sí, senyora!
1: Ostres, no.
0: Ha costat.
1: Hem suat, eh?
0: Hem suat, hem suat. A més, haig de dir que el so de la trucada no era massa bo, però molt bé, doncs res. Que... Mira que contenta estàs. No s'entén res, però entenc que estàs contentíssima. Simplement et dic que no pengis, val? Que ara t'agafarem les dades i que te'n vas a Marineland amb quatre persones.
1: Bravo.
0: Per gaudir d'una nit brutal d'estiu. De res, home.
1: I compra't un mans lliures, va.
0: Sí, apa. Adéu-siau, no pengis. Doncs Arnau, que se'n va Marineland. Ha costat una mica, no, al final?
1: Estic suant, eh?
0: Estic suant, sí.
1: Bueno, la setmana que ve més i millor, no?
0: Total, no. Els divendres és dia d'acudits i és dia de Marineland. Que ho sàpiga la gent. Divendres, acudits i Marineland. Doncs vinga, quatre entrades més que regalem. La deixem sencera o què?
1: Deixa-la sencera, sí.
0: Billy Division, per cert, que no ho hem dit. S'ha mercat a RAC 105. Gràcies, Mulet. Ets el millor. Adéu-siau.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
7: Increïble!
6: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en dos segons.
8: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menja esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
9: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
10: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Peralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Matina d'Estiu.
1: El programa que combina millor
0: amb el teu banyador.

0: DJ Goja, Jason Derulo. I això que es diu... Mi chico, chico, chico. Amb l'eco, és important l'eco, sempre. Família, que això és el matinà d'estiu, com estem? Alegria, il·lusió, que és divendres. Ai, per fi, per fi, per fi.
1: Toma, toma, toma.
0: Oh, yeah, sí, sí. I festa, noi.
2: I festa, noi.
0: 608-7741, estem rebent els vostres missatges després d'haver regalat 4 entrades per anar a Marineland.
3: 608-7171.
0: Avui, que és divendres, doncs estem celebrant que ja tenim el cap de setmana a tocar de la millor manera, amb acudits. Quin m'acaba de dir el Mulet? M'acaba de dir una... A veure... Com era? Com era? M'acabo de comprar un millón de paloma. Diu... Mensajera? Diu... No, no sajero, no sajero, no sajero. Va, què ens dieu? Hola, bon dia.
4: Bon dia, matinero. Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: Ah, chiste ràpid.
0: Vinga.
4: Dos que se encuentran en la calle y dice... Hostia, Pepe, qué bien estás, ¿cómo lo haces?
0: ¿Cómo, cómo?
4: Dice, pues mira, no discutiendo. Dice, yo no será eso. Dice, pues no es eso. Venga, buen día.
0: Buen día, apa. Venga, un mes.
5: Buen día, matiners. Bueno, soy Juan Carlos desde el bus aquí en Barcelona.
0: Un moment, això em flipa que una persona, perdona, que està conduint el bus, enviï missatges. 100% fan, sempre que ho facis amb prudència, eh? I quan estiguis aturat i aquestes coses.
5: Bon dia, matiners.
0: Què tal?
5: Bueno, soy Juan Carlos desde el bus aquí en Barcelona.
0: Què tal?
5: Y os voy a contar mi chiste.
0: Vinga.
5: Dice, ostras, regalan 24 cervezas en el periódico. Dice, ¿el as? Dice, no, no, del tiempo. Bueno, ahí os lo dejo. Feliz día. Chao, chao.
0: ¿De las? No, no, del tiempo. Doncs vinga, va, digue'ns el teu acudit mentre jo et poso un tema ben fresquet, ben eixerit, i per molts encara la cançó de la

0: menjar-ho.
1: Sí, tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Aquest aquí, jo!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama.
4: Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
4: Amb Héctor Huguet.

0: torna a la càrrega Teddy Swims amb això que es diu Mr. Know It All. Aquella persona que ho sap tot, en castellà seria el típic sabelo todo. I en català seria set ciències, mestre Tites. M'agrada molt, mestre Tites. Amb els meus amics jo el que dic és mentiròleg. Aquest és un bon mentiròleg, eh? Bueno, no sé, per si te la vols quedar. Vinga, 4 minuts. Sí, sí. I el que no sé si saps, doncs és que el proper dimecres tenim festa i grossa. No només hi ha l'eclipsi. Sí, el dimecres 12 d'agost hi ha un eclipsi brutal, històric. Però també hi ha un altre esdeveniment que no et pots perdre. I més si estàs pel nord de Catalunya, per Roses. Torna la Gira 105 a Roses, la nit més màgica de barraques. Per fer-te ballar amb tots els èxits. Per exemple, amb l'Enric Font, sempre incombustible l'Enric, i també amb l'Ernest Codina, del Matina Codina, que tot i estar de vacances no s'ha volgut perdre aquesta festassa i estarà allà també donant-ho tot des de la cabina. Recorda, proper dimecres, 12 d'agost, Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fos de la força et facin quedar a fora. T'hi esperem, va, proper dimecres a Roses.
1: Matina d'estiu. A RAC 105. Amb Víctor Huguet.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Atenció! Gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Són les 11 del matí. És divendres i el cos ho sap, sí o no?
1: I festa, noi.
0: I festa, noi.
2: Sí, sí, sí.
0: Vivi Rexha, Faithless, versionant aquell Insomnia, o almenys utilitzant-lo, per fer això que es diu New Religion. Va, comencem nova horeta. Què tal, amics, amigues, família de Rock 105? Ai, que ja tenim el cap de setmana aquí. I ho estem celebrant de la millor manera a través de Rock 105, amb les millors cançons de la teva música, amb aquesta nova edició del Matina d'Estiu, des d'aquí, des de l'altra banda, Patonarro Tremendo. Va, de part de l'Héctor Huguet, bon dia a tots aquells que estiguin connectadíssims.
3: Bon dia.
0: Què tal, tot bé o no?
3: Bon dia.
0: Ala, ala, m'encanta. Bon matí avui, eh? Bon sol a més, dia maco.
4: M'encanta, sí, sí, sí. Està molt guai, sí, està molt guai.
0: Vinga, família, avui estem... Bueno, de totes les coses que estem fent avui, una d'elles és que us estic demanant acudits.
5: 608-71-7141.
0: Ah, per celebrar que és cap de setmana ja, pràcticament, acudits curts, a ser possible. Jo, cada inici d'hora, et proposo el meu, va, per trencar una mica el gel. I és això que... Un home va al metge i diu, doctor, doctor, digui'm, sisplau, que després de tants mesos sap ja què és el que tinc, no? I el doctor li diu, doncs mira, després de molts mesos d'investigació haig de comentar-li que finalment hem trobat que vostè el que pateix és el síndrome de Hill.

0: Hilfinger. I què és el síndrome de Hilfinger? No ho sabem, senyor Hilfinger. Menys mal que poso jo mateix això, eh? Perquè és dolent. Vinga, va, aviam quin és el teu. 608-7171-41, bon dia.
1: Hola, bon dia. Matiners. Mira, us explico un, ara sent castellà, perquè sembla que els acudits, si no són en castellà, no tinguin gràcia.
0: Vinga.
1: És un que se'n va a Correus a posar un telegrama.
0: Sí.
1: I li diu amb el de Correus, li diu, venga a poner un telegrama.
0: Sí.
1: Escriba, Estanislao, sí, vete a tomar por culo. I el de Correus li pregunta, i Estanislao, ¿cómo se pone? Diu, pues, ¿cómo se va a poner? D'espaldes i de culo. Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau, és bo.
2: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
2: Soc l'Alfons de Viladrau.
0: Hola, Alfons.
2: Ja me'l saben, aquell que diu. Adéu, oi, tu. Diu, a què hora sale el tren més ràpid? Ia!
0: Gran Eugenio, sempre. Vinga, va, un més. 608-7741, hola.
3: Bon dia, matineros.
0: Hola.
3: Som en Guillem, el Ferran i aquí la mamà.
0: Molt bé.
3: De Sant Joan d'Espí. Un acudit.
0: Aviam.
3: Oye, ¿tú a qué te dedicas?
0: Aviam.
3: Diu, jo, pelo papas. Diu, ah, cocinero. Diu, no, soy el peluquero del Vaticano. Ah. Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu, bonica. I a tota la família. Quin programet, el que estem fent avui, tu. Aquí hay nivel, que diria aquell, eh?
4: Aquí hay nivel.
0: I a nivell musical n'hi ha moltíssim. Ara et proposo seguir animant aquest divendres ja el ritme d'Avicii amb Pau Descansi, sempre present aquí a RAC 105. Ara el recuperem amb el Hey Brother. Bon dia. Hey.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
5: No ho comparteixo.
4: El que he dit?
5: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
4: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Atenció! Gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
11: Matina d'estiu.
12: El show de ràdio més escoltat
11: a la costa catalana.
13: Ah, sí? Hòstia.
12: I a l'interior també.
14: Ja comença a fer-se clar.

0: S'ha de prendre amb calma la vida, sense drames. Els catarres diuen el diumenge, però vaja, extrapolable qualsevol dia de la setmana. I avui que és divendres, doncs encara més, no?
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: I serà per dies que encara ens queden per deixar que descansin, que falta els hi feia a tot l'equip del Matina Codina. Des d'aquí li enviem un petonarro a l'Ernest, a tot equip, a la Mar Puga, a l'Alan Lillo, al Sergi, al Cazorla, tots i totes, que tornaran amb força, recordo, el dia 31 d'agost per començar una nova temporada, seguríssim que serà històrica. Nosaltres, de moment, doncs, estem repassant missatges.
2: 608-71-7141.
0: I més que missatges, acudits. Aviam què surt per aquí.
3: Aquí ve el nostre acudit.
0: Aviam.
3: ¿Sabes inglés?
0: ¿Sabes sí. inglés?
3: Dime una frase con understand.
0: ¿Con la palabra qué? Understand. ¿Understand?
3: Estoy buscando a mis amigos y no sé understand.
0: Ah.
3: Adéu, adéu. Adéu. Adéu. Adéu.
0: Adéu. Vinga, merci, bonic. Va, una més. Hola.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal?
4: Havia un nini d'aquestos que no estudien, no treballen,
0: ai,
4: que viuen una mica de l'aire per la platja per veure
0: sí.
4: què queia,
0: sí, sí.
4: i passa per allí i li diu a un oye, no me darías un cigar tronco, dame un eurico que hace un par de días que no como ya. I l'altre diu, ah, sí, era molt català, pues si hace dos días que no comes, ya te puedes bañar, que has hecho la digestión.
0: Ala! Recordem fer la digestió, eh? Important, important. Hi ha gent que diu que és un mite, re. I deixar descansar els pares. Un parell d'horetes, és molt important, també. Vinga, 608-71-7141.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
6: Hola, sóc Daniel i vull explicar un acudit.
0: Aviam, Daniel.
6: Què és una gamba tirando piedras? Una gamberra.
0: Ai. Al nivell dels de l'Estadella, eh? De les nubes i los chubascos, tu. Doncs va, camí de dos quarts, seguim endavant amb bona música i el ritme ara de Bruno Mars i una de les noves es diu I Just Might.

0: Així de bé sona el més nou dels Doctor Prats, Energia. El títol fa honor a la cançó i tant, i ens transmet molt bon rotllo, bones vibracions per encarar la part final del programa. Última mitja horeta del Matí a l'Estiu. Aquesta setmaneta, família. Ai, que bé, tu. Teníem ganes de cap de setmana, eh?
1: Sí, sí,
0: oh,
1: sí, sí.
0: Jo almenys, ai, per favor. Doncs ja el tenim per aquí. Per cert, ara parlarem d'un artista, vaja, que després de molta polèmica i de més, doncs ho està tornant a petar. Sembla que torna a estar en un bon moment de forma i de salut, cosa que ens n'alegrem moltíssim, i que va ser el gran protagonista l'altre dia a Lloret de Mar. De fet, moltíssima gent va pensar que Justin Bieber estava per Lloret de Mar. Doncs la veritat que era una persona que l'imita i al seu voltant hi havia com seguretat i de més, res. Era un muntatge d'una discoteca i no era el veritable Justin Bieber. Un Justin Bieber que el de debò s'acaba de comprar un pis per 10 milions de dòlars amb Hailey Bieber, això a Manhattan, déu-n'hi-do. Doncs va, aquí seguim amb ell. Fa més de 10 anys d'aquesta cançó que es diu What Do You Mean? Sona aquí, a RAC 105. What do you...

0: Rec 105 Barcelona. Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
1: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
0: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
1: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
0: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
1: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Per trobar bona música.
7: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
8: Dice Locarti.
9: Mi penya del RAC 105.
10: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
11: Família de RAC 105.
12: Som els Catarres.
13: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
14: Som els Tiets.
15: Sóc el Migui Núñez.
16: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
17: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
18: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
19: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
21: No, no cal creuar mig món.
22: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
23: Un petó i una abraçada, família.
24: Un petonet de part de tots, sí.
25: Això és RAC 105.
26: Un besinho.
27: A RAC 105.
28: Merci, besito.
29: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
30: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
30: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Jason Derulo, any rere any, no se'n cansa i sempre disposat a fer-nos vibrar i amb cançons alegres 100%, com en aquest cas el Want to Want Me. Brutal!
1: M'encanta.
2: No. Brutal. Absolutament brutal.
0: Doncs sí, fa divendres la cançoneta, per cert. Per cert, pocs minuts perquè acabi el programa, l'última intervenció serà un petit repàs del New Music Friday, d'acord? Les cançonetes que s'han publicat avui. I tenim unes quantes interessants i una de les protagonistes és precisament Karol G. Així que d'aquí una estona veurem què és el que ha publicat avui la colombiana i ja t'aviso, amb Bruno Mars.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

més nova de Nil Moliner. Sona així, es diu Un altre cop. I un altre cop és divendres i, per tant, un altre cop podem dir que avui, entre moltes altres coses, és el dia de la nova música, l'anomenat New Music Friday. Així que avui us he fet un petit tastet de les principals novetats que tenim. Ja us aviso que no són especialment estiuenques, però no per això han de ser menys importants. Veurem, el temps ho dirà, però avui tenim novetat d'aquest bon home. Alex Warren, una de les joves sensacions, un dels artistes amb més projecció segurament a nivell internacional les properes, no sé si dècades, però anys segur, té nova cançoneta, és una balada i es diu Rescuer. My.

força estil Alex Warren, no? Amb aquesta veu, amb aquesta intensitat quan arriba la tornada. Doncs va, apunteu, es diu Rescuer, però per mi la gran novetat del dia segurament és la que ens presenta, com us he dit fa una estona, Karol G, que no només ha tret cançó, ha tret disc, ha tret àlbum, per sorpresa de tothom. Sembla ser que el Tropicoqueta no li va anar tan bé com segurament s'esperava a nivell de discogràfica, i ha tret avui un disc que només pel títol del disc ja ve a dir o a donar a entendre que vol fer un disc o una música més sensible. De fet, el disc es diu No me arrepiento de sentir tanto, no? Una Karol G segurament més vulnerable, la colombiana, i la cançó, sens dubte, ja només per l'artista amb qui col·labora, és aquesta, amb Bruno Mars, i es diu Still.

S'ha de dir que no és una cançó que faci massa estiu, però poca broma, perquè ja vam veure com va anar la cançó entre Lady Gaga i Bruno Mars, el Die With A Smile, i té un to una mica així, això que es diu estil. Veurem amb el pas dels dies què tal li va a Karol G i a Bruno Mars, i sobretot a la colombiana amb aquest nou disc que, repeteixo, es diu No Me Arrepiento De Sentir Tanto. Família, un servidor que ara sí et diu adeu, i no només adeu, que passis un grandíssim cap de setmana, i que aquesta nit, a partir de les 9, torno, no marxo massa lluny, que tenim nova edició del Ritme de la Nit pels amants de la música dance i la música electrònica i Remember. Salutacions d'Héctor Huguet, que vagi genial, i d'aquí 6 minuts s'hi posa l'Arnau Mulet. Fins ara! Sí, sí, ja passes, Arnau, ja passes. Et deixo amb Miles Smith. Stargazing, adeu!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Quina autèntica meravella, Nil Moliner, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Me acuerdo de ti. Una cançó que ens serveix per agafar el relleu a l'Héctor Huguet, que encara el tenim per aquí. Héctor, avui entrepà o no?
1: Avui entrepanet, avui de gall llindi de nou, però m'agradaria parlar de l'elefant que hi ha a l'habitació.
0: Un segon.
2: La teva música...
3: amb Arnau Moler.
0: Quin és l'elefant?
1: Que ha passat a la cuina, fa una pudor...
0: Ja, sí.
1: Horrorosa.
0: No és un elefant, però podria ser un elefant mort tranquil·lament.
1: Perfectament.
0: En fi, va, que arrenquem nova hora. Sí, fa molta pudor, la cuina, l'estudi de RAC 105 i la redacció sencera. No sé què passa. Diuen que un tàper de llet... Ai, un... Tàper no.
1: Un tàper de llet?
0: Un bric de llet, sí, no ho sé, algo molt estrany. En fi. Què, arrenquem nova hora?
1: Vinga.
0: Ho fem a Ariana Grande, i amb aquesta que es diu Problem, el que tenim nosaltres, el problema.
1: Exacte.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Doncs aquí tenim aquesta cançó d'Anotar. Es diu Talk to You. I a veure, a no ser que hagis viscut en una cova durant els últims mesos, jo crec que l'hauràs sentit perquè és una de les cançons d'aquest estiu. I per això, evidentment, te la proposem aquí a RAC 105. Música electrònica de qualitat, sempre per gent de qualitat. Ara, però, baixem una mica les revolucions, perquè, escolta'm, de tant en tant també està bé agafar aire, no? I ho farem amb una formació, amb una banda que, malauradament, ens han dit que pleguen, sí. Abans, però, faran 4 estadis olímpics i m'agradarà molt veure com sona aquesta cançó per última vegada. Sort de tu, Oques Grasses.

Doncs un himne de la cultura hippie, sí? Aquesta cançó, que la signava fa molts anys el seu autor original, que ara no recordo exactament qui era, però sí que han fet aquesta nova versió Sound of Legends i que està sonant per tot arreu. San Francisco! Epa! Atenció, perquè el proper dimecres hi ha un esdeveniment molt especial. No estem parlant de l'eclipsi solar, no, perquè arriba una nova parada de la Gira 105 a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits d'aquesta santíssima casa. Mira, aplaudiments. Clar que sí, home. I allà hi haurà, atenció, l'Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, dimecres, dia 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No hi faltis! I ara Bruno Mars.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

Doncs mira, l'any 2020, en preesclat de la pandèmia mundial, Purple Disco Machine va dir: ei, m'és igual que tot s'enfonsi, jo vull recolzar doncs una mica el món de la música, i vaig a fer posar el meu granet de sorra. Va publicar aquesta cançó i li va anar molt bé la cosa. I ens va animar tots aquella època que estàvem tots tancats a casa. Sí? Hypnotize, sonant aquí a RAC 105. Vaja, atenció, perquè ara anem a per Benson Boone, un tio que és el rei de les tombarelles, que té una veu prodigiosa, que fa un falset que atrapa'l i que, a més, té cançons brillants. Aquesta jo crec que és la primera que li vam conèixer aquí a RAC 105. I parla de les coses meravelloses de la seva vida. Es diu Beautiful Things.

Doncs sí, era exactament això el que buscàvem. Els tiets ens ho han vingut a recordar, que les petites coses és on hi ha de veritat la felicitat, no? Una mica, o què? Això de reunir-te amb els teus, de fer un soparet, o un dinar, o el que sigui, no? De compartir estones, de gaudir l'estiu. Ai, la cançó es diu Era això, i apunta a ser una de les importants aquest estiu en català. Direcció a la una, i ara Kid Laroi amb Miley Cyrus, dues veus que juntes queden més bé que separades, així de clar t'ho dic, eh? I això es pot comprovar en aquest Without You. You could

Déu-n'hi-do, eh? Maroon 5, al costat de Christina Aguilera amb aquesta grandíssima proposta que es diu Move Like Jagger. Amb aquest xiulet icònic, eh? Sí, que tots recordem i que al final doncs l'acaba xiulant durant tota la tarda si no vigiles. Una cançó del 2011 que ens acosta més a l'actualitat. En aquesta ocasió amb una cançó de Búhos. Això sí, recuperant un clàssic de la música Màquina. Sí, això es diu Actitud. Som.

0: Escolta música.
1: RAC 105.
2: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Dissabte amb FM caminant t'atrapa i a més, escolta'm, s'ha viralitzat moltíssim. Jo crec que podem estar parlant de la cançó de l'estiu 2026, sí. Sempre amb permís de la Graciosa, sí. A més. Però escolta'm aquesta, jo crec que fins i tot és més coneguda a nivell internacional, eh? Dai, dai! Shakira Burna Boy.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, en passen pràcticament 4 de la 1 del migdia, i aquí estem de divendres ja, per fi, ai sí! I a més, molta gent que està a punt d'agafar vacances. Doncs va, nosaltres que t'acompanyem, vagis on vagis, sempre, amb la bona música, ara mateix de Silk City.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

I Like the Way You Kiss Me, una cançó amb molta pressió, una cançó que parla d'aquesta atracció cap a una altra persona, Artemas. Escolta, demà és el gran dia, demà és el Festival Terra Mar de Sitges, dia 8 d'agost, i hi haurà entre els dos noms del cartell, un és Ginestar i l'altre són els Amics de les Arts, eh? Sí. Que hi vols anar? festivalterramarcaixabank.com. Aquesta segur que la canten, eh? És la més nova. Es diu Segurament t'estimo.

què me'n dius d'això? Pitbull amb Marc Anthony. Mare meva, no l'hem ballat ni res aquesta, eh? Molt de divendres. I cançó que també et pot servir per mirar l'eclipsi de la setmana que ve, sí. El dimecres dia 12 d'agost, sí, hi ha un eclipsi solar. Però és que jo crec que no només pot sonar durant l'eclipsi, sinó després. Perquè potser és el que ens interessa a nosaltres, que després hi ha una festassa a Roses. La gira 105 para Roses a la nit més màgica de les barraques. Arriba per fer-vos ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atenció, l'Enric Font del Ja Tardes i també l'Ernest Codina del Matina Codina, evidentment, des de la cabina. Punxant a la festa més divertida de l'estiu, recordeu. 12 d'agost, gira 105, al recinte firal del càmping Bahia de Roses. No hi faltis perquè serà espectacular. Va, i ara continuem amb un artista que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105. Estem parlant de la mallorquina Maria Jaume. Des del seu darrer treball extraiem aquesta, que és una autèntica bestiesa. Festa i drama.

0: Rec 105 Barcelona.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

Doncs aquí tenim a l'Aitana, que ho té clar, eh? Que diu que ha connectat de manera psíquica amb l'altra persona i que la gent digui el que li doni l'absoluta gana, perquè ella seguirà fent el que vulgui, clar que sí. I què vol, Aitana? Doncs passar per Barcelona, perquè sí, ja l'estem esperant amb els braços oberts. De fet, és el proper concert que té ja agendat. Serà el dia 4 de setembre. Aquí farà 4 Palau Sant Jordi. Després s'anirà cap a Madrid i la cosa segueix. Va, que ara continuem amb un artista que està de tornada des de fa un temps. I que ens va sorprendre tots a un festival, doncs, cantant les seves cançons mítiques. Estem parlant, evidentment, de Justin Bieber. Aquesta també la va cantar. De fet, va cantar sobre el seu propi vídeo de YouTube.

Doncs mira, una rombeta per recordar-nos que sempre hem d'estar al costat de la gent que porta solucions i no problemes a la vida. O hem de ser aquest tipus de persona, eh? Sí. Els Figaflauas. Una de les formacions més importants de Catalunya, que aquest any fa pocs concerts, aquest estiu, eh? Sí. En fi, va, camí de les dues del migdia. Ara anem a recuperar una cançó del 2011, si no vaig equivocat.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Tame Impala amb Jenny de Blackpink, que l'he agafat gust, això de Catalunya, sí. Es veu que li ha agradat tant que el videoclip de la seva nova cançó doncs l'ha gravat directament a la Costa Brava i a Girona, eh? És que a veure, el que tenim aquí, a vegades han de venir de fora per fer-nos adonar que vivim en un lloc molt privilegiat. És així, eh? Que ja ho sabem, sí. Però si venen de fora i t'ho diuen, llavors és quan dius... És veritat, eh? És que ens ho diem poc. Escolta, la Costa Brava és meravellosa i Girona també, clar que sí. I tot Catalunya. En fi, va, direcció a les dues. Ara Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: i a RAC 105 amb aquesta cançó de DJ Goja amb la veu de Jason Derulo, inconfusible. La cançó es diu Michiko. Sí, molt estiuenca, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Amb ells arrencant aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament dos de les dues del migdia. Sí, dia 7 d'agost, divendres. I ho estem celebrant, com ja és habitual, amb el bo i millor de la teva música, de seguida Kate Ryan o els Catarres. Però abans, Douchi, amb aquesta que coneixes, eh? Es diu Anxiety. Anxiety.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900-903-743.
1: Verisure. La teva música.

És Joe Kiri, amb aquesta que es diu End of Beginning, la cançó amb la qual l'hem conegut, però és un artista doncs, que ve del món de la tele, concretament de les sèries, i que ja li tenim la pista més que seguida. Sí, és un actor de Stranger Things. Aquí ve la cosa, aquesta cançó la va publicar el 2022 i ara s'ha començat a fer molt coneguda arreu del món. Bé, ara fa un anyet, no? Va, que ens arriba Black Eyed Peas. Amb un Remember en majúscules, una d'aquelles cançons que ens posa els pèls de punta. Per què? Doncs perquè l'hem ballat i l'hem cantat milers de vegades. Don't Funk With My Heart, a RAC 105. Va,

Mr. Novirol, Steady Swims. Quina veu, quin talent, quin tot que gasta aquest artista i com ens ha seduït amb aquesta cançó on parla, doncs, això, que es pensava que ho sabia tot, que es pensava que era un Mr. Novirol. Però que resulta que no, eh? Que quan va conèixer la persona aquella que li va fer trontollar tot el seu món, la cosa va canviar completament. En fi, sí, com sí, una de les grandíssimes cançons que també sonen aquí a RAC 105, a 2:15 de la tarda. Ara Harry Styles va tenir un petit incident, sí, en un concert, es va descuidar el micro, el tio. I quan havia de començar a cantar aquesta cançó, no tenia el micro.

0: Rexem 5 Barcelona. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menjo les segones rebaixes?
1: I d'on ha sortit aquesta butaca?
0: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.

0: Ariana Grande ha publicat el seu nou treball titulat Petals i es veu que la cosa doncs ha generat una certa polèmica. Sobretot, hi ha hagut molts usuaris de les xarxes socials que han començat a qüestionar el seu aspecte físic.
1: Sí.
0: Això l'ha portat a prendre una decisió una mica dràstica, però ella diu que molt necessària i, evidentment, estem al seu costat. Diu que deixa la música de moment quan acabi aquesta gira que ha començat ara a l'estiu, que l'acaba i deixa la música un temps, veurem fins quan. Diu que necessita apartar-se una mica d'aquesta pressió tan brutal que sent ara mateix. Doncs mira, tota la força. Ara Marc Cambor, Belong Together.

Doncs mira, que una de les cançons del moment és Zara Larsson amb aquesta grandíssima Midnight Sun, la sueca que també ha passat per RAC 105, una cançó, doncs mira, que tranquil·líssimament pot servir per treballar, per anar amb cotxe, o fins i tot per fer esport, com per exemple està fent l'Ernest Codina, sí, que m'acaba d'enviar un WhatsApp ara mateix, que el tio diu que està immers en una activitat física en un gimnàs de Centelles. Doncs mira, si el veieu per allà, doneu-li ànims, que el tio està donant absolutament tot, que diu que es vol posar en forma. Operació biquini una mica tard, també penso, eh? Doncs bé. Va, que en tenim més. Ara és el moment del Fred García.

Doncs aquí Natasha Bedingfield amb aquesta cançó que es veu que li va escriure al seu germà petit perquè es va perdre el seu aniversari. De fet, el seu 14è aniversari. I com a regal va dir, et faré aquesta cançó que més parla d'aquesta pressió que tens a l'adolescència per saber a veure què et vols dedicar, què vols ser, què no vols ser, en fi. Li deia, tranquil, que tot sortirà. No puc.

0: La teva música.
1: RAC 105. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

Aquesta cançó d'Anotar es diu Talk to You, música de qualitat, música electrònica, però molt divertida, no? A més, molt estiuenca, que escolta'm, això encaixa perfecte per tota la gent que avui està d'enhorabona, perquè jo sé que hi ha moltíssima gent que avui divendres s'agafa uns dies de vacances i, escolta, marxen pitant de la feina. I, de fet, alguns ara mateix ens estan escoltant des del cotxe ja a direcció al seu destí vacacional. En fi, sí, com sigui. Nosaltres que seguim aquí acompanyant-te amb la bona música de RAC 105, ja ho saps, sempre. Aquí no parem mai. Alguns estan de vacances, els altres tornen, però sempre, RAC 105 sempre hi és. És que, mira... A més, els que no fan vacances són els artistes. Això ja t'ho dic ara. Billie Eilish la tenim aquí.

i l'èpica nova de finals. És la gran frase d'aquesta cançó de Doctor Prats, que forma part del gran départ de Tour de França. De fet, no és que en formi part, és que és la cançó oficial, sí. I a més té una energia brutal. De fet, el propi nom ho indica, no? Es diu així, es diu Energia. Amb ells, que et continuem acompanyant des de RAC 105, ets el lloc correctíssim. Aquest divendres a la tarda, doncs, l'estem gaudint a tope, eh? Clar que sí. Pràcticament a un parell de minutets, vaja, ens plantarem a 3:45. Ara Rihanna, que sembla que això de tornar al món de la música li queda una mica lluny, perquè està fent molta pasta a nivell cosmètic, sí. I tot, o sigui, la pasta, i també que està absorbida per aquesta feina.

0: sing with me,
1: Clar, això és una cançó de l'any 2003, yeah. Però malauradament ha estat de plena actualitat, eh? Black Eyed Peas, que es preguntaven on era l'amor, on havia quedat. Pel context internacional, doncs encara ens fem una mica aquesta pregunta, no? Where is the love? En fi. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Damiano David i amb aquesta grandíssima cançó que va donar el tret de sortida a la seva, doncs, carrera en solitari, pràcticament. Es diu Born with a Broken Heart.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Ei, és l'Alegre Martínez, eh? Sí, cantant amb un català perfecte que sembla de Girona, al costat de Búhos, amb això que es diu No hi ha pla B, una cançó que està funcionant molt bé. És que, clar, una col·laboració, la veritat, que no ens esperàvem, però li ha quedat la mar de bé. I per això forma part de la teva música i de RAC 105. Camí de les 4 de la tarda. Anem ara per una cançó eurovisiva. De fet, la guanyadora del Festival d'Eurovisió és Lorin, amb aquesta que es diu Tattoo i que coneixes de sobres.

0: Ara jo crec que hi haurà molta gent cantant aquesta cançó al cotxe dient sí, sí, de Pastuqui que me'n vaig jo, perquè se'n van de vacances. Ai, sí, escolta. Doncs felicitats a tots, clar que sí. I jo saps què? Me'n vaig a cap de setmana. De seguida s'hi posa la Nayara Fernández. Nayara Fernández. Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
2: Tot bé, sí? Tot a punt? Tot preparat?
1: Sí, sí, tot preparat, tot preparada.
0: A veure, suposo que avui tarda de divendres tenim molt bona música, sí o no?
1: Sí, sí, sí, clarament, clarament tindrem jo veig, molta gent.
0: Veig que per aquí tens el Dai Dai.
1: Tinc el Dai Dai, després què tenim més?
0: Però mira, el One Kiss,
1: Libre Legion, sí, One Kiss, Breathless... Bueno,
0: o sigui, això només és per començar el cap de setmana amb bon peu, sí, com ens mereixem, clar que sí. Doncs va! Jo que m'acomiado, salutacions a l'Arnau Mulet. Et deixo amb això? Et sona això?
1: Ui! Una mica de remember. Vaya tamacla,
0: David Tabaré, Hot Summer Nights. Va, que vagi molt bé el cap de setmana. Dilluns més i no sé si millor.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Himne mundial de futbol. Això es diu Dai Dai.
3: La teva música
4: amb Nayara Fernández.
2: Són les 4 i 5 d'aquest divendres 7 d'agost. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 5 horetes amb la millor música de tots els temps, com també una col·laboració. En aquest cas, internacional.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: Acabo de veure en l'Instagram de Nit Moliner que s'ha trencat una dent i justament avui té un concert. Però bé, esperem que tot estigui bé i que pugui fer el concert normal. Això que sona es diu Ara.
1: La teva música. RAC 105.
0: I per aquí tenim Aitana amb el seu superestrella, que fa molt poquet, fa res, 2-3 dies, va pujar el seu videoclip, però del concert. Super!

Katy Perry en recorda què va fer el divendres passat. I mira, com justament avui és divendres, vull saber què fareu. A on anireu? Aneu a la platja? Aneu a la piscina? Aneu de vacances ja que és agost? Què fareu aquest divendres? Jo el Benja em quedaré aquí amb vosaltres fins les 9.

0: A més, per si no fos poc, tens una altra oportunitat de seguir en el Lifetime Tour de Katy Perry, perquè arriba als cinemes el pròxim 2 de setembre. Però bé, mentre esperem, escombrem cap a casa amb Ivan Gergoc, que ens porta aquesta meravellosa cançó Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

quin tema que ens portava en Sound of Legend. San Francisco, aquí sonant a Reaction 5. I ara entenem una cosa molt més pop, en aquest cas Meghan Trainor. Recuperem un èxit seu, un clàssic, ja podríem dir, que es diu All About That Bass, que per cert, Meghan Trainor ha cancel·lat la seva gira fins no sabem quan, perquè es vol dedicar íntegrament al seu fill.

Aquest tema va sorgir d'una inspiració onírica de Chris Martin, que va revelar que va somiar amb el tema complet mentre es dormia, atents, a Taiwan. I amb aquest tema tan oníric passem a un tema molt pop, molt electrònic, molt alegre per passar aquesta tarda de divendres. És I Love It.

Com sonarà bé aquest clàssic Another Love de Càrrec de Tomodel, però en aquest cas tenim un remix ben especial de la mà de Tiesto. I res, 6 minuts perquè siguin les 5 de la tarda aquí a RAC 105. I la pròxima cançó abans de passar amb Glass Animals i Headwaves és Mama Duixa. I us la vull dedicar perquè vosaltres... sou la millor gent del planeta.

0: Per si encara no saps qui són, és el grup Els Amics de les Arts, que l'any que ve treuen un nou àlbum i ja ens porten aquesta cançó molt musical, molt de teatre, que es diu Segurament t'estimo.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Doncs les 5 i 4 d'aquest divendres ja, per fi, 7 d'agost del 2026. Soc la Nayara Fernández i aquí estarem 5 horetes. Amb cançons com aquesta, Promises. Promises.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
8: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
9: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
10: Les més boges que hi ha!
11: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: Ahir a bona part de Catalunya va ploure, de fet va ploure moltíssim, però es veu que aquest cap de setmana les temperatures seran esplèndides, amb molta calor, així que com diuen els catarres, segurament tindrem un diumenge sense drama. Tenir-te aquí
1: al davant, tots els dies que vindran.
0: I res, queden, és un quart de 6 de la tarda d'aquest divendres, 7 d'agost. Abans de passar amb Shakira i el seu Zoom, tenim... a Dua Lipa. Come

Tate Aitana amb el seu Connexió Psíquica. I mira, deixa'm dir-te una cosa, i és que el dimecres vinent hi ha un esdeveniment molt especial, i vale, no estic parlant de l'eclipsi solar, i és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses. A la nit més màgica la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font dels Jatardes i l'Ernest Codina del Matina Codina, perquè no el deixem descansar aquí a RAC 105 punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost la Gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses, i que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. I nosaltres seguim, en aquest cas, amb Camila Cabello i el seu Jong o Yet.

0: REC 105 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més REC 105.
10: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
11: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900 903 743. Verisure.
14: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
15: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
16: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
17: Les més boges que hi ha!
18: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: Your husband is coming.
1: És Ray, que rendeix homenatge directe a les girl bands d'aquests anys 60, al soul clàssic i al jazz teatral, amb aquest èxit ja mundial, que si no ho sabeu encara com es diu Where is my husband?
2: La teva música.
3: RAC 105.
1: I mira, per aquí tenim una versió del Running Up That Hill. No és Kate Bush, és Kim Petras.

0: Chepa Música.
1: Am Nayara Fernández.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Era tenint per l'Ajuntament amb gent i que ens portaven aquest Dràcula, que va sortir ja fa uns 7 mesos. I nosaltres aquí seguim a RAC 105 amb una producció càlida perfecta per aquesta tarda d'agost. És Soc un Bohemio que ens porta un dia.

0: Recordem aquesta Olivia Rodrigo del 2021. Va ser el seu primer tema i el tema principal del seu àlbum, que es diu Sour. Tant èxit.
1: RAC 105.
0: Però vinga, abans, animem una miqueta perquè quasi res, queden dos minutets perquè siguin les 6 de la tarda. Així que tenim una diva del pop. És Gracie Abrams amb el seu That's So True.

0: tu.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: Són les 6 i 4 d'aquest divendres, 7 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem 3 horetes més. Amb artistes internacionals com Ed Sheeran, que ens portava aquest, que es diu Shivers.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105. Formigueig, pesa, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: En Marc Márquez, el nou...

0: vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900 903 743.
2: Verisure.
3: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
4: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
5: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
6: Les més boges que hi ha!
7: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Aquí a Rexenginc et pots trobar de tot. Tenim aquesta versió electrònica de Talk to You de Noter, que ja és un himne mundial. Però també podem trobar altres coses. Artistes nacionals, internacionals, de tot el món, vaja. Com aquests que venen per aquí, Oques Grasses, que queda molt poquet per acomiadar-nos d'ells en els seus quatre estadis, dius companys, amb cançons com

Teddy Swims, que és actualment un dels millors, una de les veus més potents que té el panorama musical internacional, com també el grup que ve ara. Que ens ve a animar aquest divendres amb això que es diu Good Feeling.

0: La teva música.
1: Rec 105.
2: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
3: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font, del Ja Tardes. I qui us parla, Ernest Codina, del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
7: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
8: Les més boges que hi ha!
2: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Escoltant aquesta cançó, no sé si us fixeu que hi ha una trompeta tota l'estona. És aquesta, és aquesta. Ja se m'ha enganxat. Ara estaré tota la tarda fent aquest so. RAC 105. Abans de passar amb Zara Larsson i el seu Midnight Sun, tenim a Disturb i el seu The Sound of Silence.

dir una coseta. El dimecres vinent hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant, de l'eclipsi solar, i és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses. A la nit més màgica la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Antic Font dels Jatardes i l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses, i que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Nosaltres us hi esperem. Recorda-ho, Càmping Bahia de Roses el 12 d'agost. Mentrestant, per acabar l'hora aquí a RAC 105, que queden res, 10 minutets.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Amb aquesta cançó, Taylor Swift va aconseguir el número 1 en el Billboard Hot 100. I es diu Up Alive. No sé si heu vist el videoclip, però té una estètica com retro d'aquestes dels 90. I té inclús cameos de figures com Lewis Capaldi.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs mira, queden res, 4 minutets perquè siguin les 7 de la tarda, així que aquí a RAC 105 acabem amb Miley Cyrus i End of the World.

0: Aquesta col·laboració de Shakira i Burna Boy, Casi Udai Dai, i fa que comencem aquesta nova hora aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Doncs sí, són les 7 i 3 d'aquest divendres, ja per fi, ja demà, dissabte, cap de setmana. Així que salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem dues horetes més. Comencem l'hora ben tranquil·lets amb una col·laboració de la pel·lícula més maca de la història, de Lady Gaga i Bradley Cooper, amb Shallow.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
7: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
8: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
9: Les més boges que hi ha!
10: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: fa un temps, que es diu Whatever.
1: RAC 105.
0: I mira, de col·laboracions amb divas del pop tenim Madonna i Sabrina Carpenter, que ens porten aquest Bring Your Love.

0: Però mare meva, quin ritme que ens portàvem de Wanted fa 14 anys, el 2012, amb el que té com a títol Chasing the Sun. Va molt bé, per aquesta tarda de divendres.
1: RAC 105.
0: I que aquí el ritme no pari, en aquest cas amb una novetat de Hugh Elizondo, que es diu Jamaican Bam Bam.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
0: Bruno Mars.
4: Joe.
0: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: El Fred García.
8: Tinc a Flauas i Stay Home.
9: Fumina des del País Valencià.
10: Som els Tiets.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Déu meu, quina energia que tenen aquest doctor Prats. Perquè divendres és que va perfecte per així animar aquesta tarda.
1: La teva música.
0: Nosaltres aquí seguim a RAC 105. De seguida tindrem el bailoteo dels nostres maresmencs de Tiaix, de Tallet. Però abans tenim una col·laboració de Flora i d'Aixia. Que són així, Wild Ones.

aquest inici d'un romans intens, d'un romans intens, pur, molt maco, ens ve de la mà de Coldplay, amb el que es diu Feels Like I'm Falling in Love. I aquí l'amor no para, però de la mà de David Guetta i Kelly Rowland, amb això que es diu When Love Takes Over,

0: amb Nayara Fernández.
1: Les 8 i 2 salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem una horeta més acompanyant en aquest divendres 7 d'agost amb cançons internacionals, nacionals i de tot tipus. Com aquesta d'aquí. Un clàssic, un èxit, un hit de Tones and I, anomenat Dance Monkey.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost. Alerta!

aquesta versió remix d'Estamenin, que va sortir fa 2 anyets ja. I per aquí tenim a l'Aitana amb el seu superestrella, que res, queden 1 mes perquè estigui aquí a Barcelona amb el seu quart Azul World Tour.

Aquest sopop ve de la mà de Kelly Clarkson, es diu What Doesn't Kill You Stronger, i fa que arribem a 8:45 de la nit a RAC 105. I mira, abans de passar amb el ventilador de banda neon, Buos i Mon DJ, també tenim per aquí a Tommy Cash i el seu Expresso Macchiato. Deixem que us proposi una cançó, una versió, de fet, de San Francisco. De part de

Quina bona cançó que han fet en Daneon Buós i Mon DJ, que es diu així, El Ventilador. I mira que aquest cap de setmana tornen a pujar les temperatures, així que l'haurem de tornar a utilitzar, no, el ventilador. Però bueno, aquí a RAC 105 seguim, en aquest cas, amb un clàssic ja. De part d'Ariana Grande i Zed, que el 2014 ens portaven això que es diu Break Free.

tornarà a Europa el 2027 a portar-nos les cançons més populars que té en tota la seva carrera musical, com aquesta, Sapphire. I res, 13 minutets perquè siguin les 9 de la nit, així que jo em vaig a començar acomiadant de vosaltres. Moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Naiara Fernández. La setmana que ve, molt més i millor, com sempre, de 4 a 9 aquí a RAC 105. Us deixo amb David Guetta.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
3: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Era així, no? Més o menys, no? Amics, amigues, up and down, Billy Moore. I recordant aquell missatge sempre...
1: Hay que saber subir y bajar.
0: Hay que saber subir y bajar.
2: Si una cançó és immortal...
3: Sona el ritme de la nit.
0: Benvinguts, benvingudes, tret de sortida a un nou programa, El ritme de la nit, fins les 12, amb cançons ben mítiques com aquesta, que ja tenim per aquí de fons, Gigi D'Agostino i el seu Elisir. Salutacions de l'Huguet, som-hi!

i això es diu, va ser un dels grans himnes, una de les grans referències de finals dels 90, sobretot pel que fa a l'Eurodance, aquell moviment que tant i tant ho va petar i que tant ens agrada aquí al Ritme de la Nit, des del 97, Sash, els alemanys, amb aquest Stay. I mira, bàsicament la cançó demana que et quedis i jo crec que és un bon consell, sobretot pel tema també que et presento de seguida aquí al Ritme de la Nit, al programa Remember de Reaccions 5. Atenció perquè anem cap a Mallorca. I had a dream last night. Amb qui? Amb DJ Sammy i el Heaven.

0: La original és bona, sí.
1: M'encanta.
0: Sí, però és que aquesta...
2: Brutal. Home. Absolutament brutal.
0: Oh. La versió que ens arribava al 2004 del tema original de Nick Cave en el mític I Promise Myself. Molt bona proposta, però no sé què em passa avui, que estic allà, estic a tope, eh?
1: Comencem forts.
0: Comencem molt forts, sí, sí. En fi, m'ha pillat, eh?
3: M'ha pillat.
0: No sé què em passa, però estic canyero. Espero que tu també, des de l'altra banda, preparant la possible festa que tens després amb No Limits.

Heroes We Could Be. Alesso a la producció, Top Flow. Mare meva, quina parella, quin duet, quin tàndem. Heroes We Could Be. Sempre és bon moment per recuperar-la. I encara més si és un divendres nit. Tenim ja el cap de setmana. Ho estem celebrant de la millor manera que sabem a RAC 105, que és amb la millor música remember de tots els temps. Això és el ritme de la nit. Benvingut, benvingut a tot aquell que estigui a l'altra banda, connectadíssim i celebrant la vida. I celebrant aquesta meravellosa nit. Doncs va, seguim endavant amb Martin Garrix, seguim amb la canya, de seguida el In the Name of Love. Abans, us proposo viatjar a l'any 1999, finals dels 90, amb aquesta cançó que de ben segur bona part de vosaltres recordareu, i aviso a navegants que tranquil·leta no és. Arriba el ritme de la nit, el mític In My Eyes. Som-hi! Take a

0: com contrasta, no?, l'agressivitat d'aquesta cançó i al final així més melòdic, no? Red Alert, alerta vermella, especialment pels amants del reggaeton. Força vermella, si busques aquí una mica d'atún com pan, és probable... Bueno, no, és probable, no. De fet, ja t'aviso que no el trobaràs. Festa la que tu vulguis i més, eh?
1: I festa,
0: això seguríssim. Fins al punt de les 12, com cada divendres i dissabte, programa Remember de RAC 105, al ritme de la nit, amb cançons com aquest Red Alert, com el Shut Up and Sleep With Me, de Sin With Sebastian de seguida, Daxos, per suposat, també els tindrem amb el seu Barbra Streisand, o aquesta cançó, que recordaràs de seguida.
2: Si una cançó és immortal...
3: Sona el ritme de la nit.
0: Amb un inici més que emblemàtic, mira. Aquí el tens, un riff recordat del... De fons ja, aquí a RAC 105, el ritme de la nit, Snap, amb el seu, sí, The Power.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: La base la trobo sensacional, eh? From Paris to Berlin, el so d'Infern a la RAC 105. Des del 2004, més de dues dècades d'aquesta cançó, tan i tan i tan i tan estimada, com a mínim pels oients d'aquest programa, que és El ritme de la nit. Benvinguts, va, seguim donant-li canya i seguim repassant cançons mítiques, immortals, emblemàtiques i d'aquelles que encara tenim allà clavades a la patatona i a la memòria, bàsicament. De París cap a Berlín, i de Berlín, en aquest cas, viatgem directes cap a Suècia. Allà ens espera una parella que ha fet un munt de cançons, moltes, dins de la Swedish House Mafia, però quan no hi havia Steve Angelo...
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
2: Amb Héctor Huguet.
1: Només a RAC 105.
0: També feien cançonetes com a tàndem, com a duet, Axwell Ingrosso, Sun i Shine.

0: La vida està cada cop més cara.
1: Els preus no paren de pujar.
2: Un mango, 9 euros.
1: Inflació!
0: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
0: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
3: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
0: La teva música.
4: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105 volem informar que...
5: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
4: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
6: Aquest és el ritme de la nit. A RAC 105.

0: entenc perfectament els Galantis, que diuen que no tenen diners, no money. Oh, i més aquestes dates de l'any, que tot està caríssim, que dius, per favor, te'n vas a un càmping a Bollullos del Condado, a Villanueva d'Arriba de Abajo, i dius 300 euros la nit. Va, però què és això?
1: Però això què és?
0: Així estem, segurament no sóc l'únic. Els Galantis amb el No Money, 10 anys ja d'aquesta cançonassa, que dona pas a aquesta del 1995. Va, viatgem enrere, força enrere, 3 dècades amb el The Bomb, una cançó més que mítica dels The Bucketheads, també coneguda com el These Sounds Fall Into My Mind. Són aquí, a RAC 105.

0: Ho fan molt bé.
1: Sí. Brutal, no?
2: Brutal. Ja, ja. Absolutament brutal.
1: Sí, sí, a aquell nivell.
3: Aquí hay nivell.
1: No us passeu tampoc de vacilar el presentador, eh? Im Tina Cousins recuperant el Resorts a través de RAC 105. Això és el ritme de la nit, presentant-te cançons tan emblemàtiques com aquesta de Martin Solveig. No és la

I ara digue'm una millor manera de començar nova hora. Espero. A que no. Doncs va. The World Is Mine, David Guetta, una de les mítiques del francès. És increïble que ja fa més de dues dècades que en regala cançons any rere any, i amb el pas del temps aquestes doncs s'acaben convertint en himnes, com aquest The World Is Mine, amb la veu del belga J.D. Davis i aquell segon disc que ens presentava, el Guetta Blaster. Doncs família, seguim. El nivell, ja us aviso, que no el pensem baixar. Fins les 12 estem aquí com cada divendres i dissabte donant-li canya, repassant cançons mítiques, recordades i estimades per tots els oients d'aquesta casa. I ara arriba una cançó, doncs mira, que em va com en ella el dit, perquè aquest dimecres, recordo, segurament ja ho sabeu, vaja, s'ha dit des de fa setmanes i mesos fins i tot, que tenim un eclipsi d'aquests importants, d'aquests que no repeteixen en no sé si 150 anys, una cosa així. Doncs bé, ja que aquesta setmana és marcada per l'eclipse, jo et poso aquest Total Eclipse of the Heart d'Iva DJs i Nicky French. Bona nit!

0: què, a tu t'agrada la festa o no?
1: M'encanta.
0: Sí, no? Doncs mira, igual que els Vengaboys, que lluny de negar-ho, ho reconeixen obertament. I amb aquesta cançó, We Like to Party, eh? Ahí m'has pillat, no?
2: Ahí m'has pillat.
0: Doncs vinga, clar que sí, les coses per davant sempre. Aquí seguim, amb els Vengaboys, amb Blue Boy, de seguida amb el Remember Me o el ritme de Mooney. Viatgem amb la màquina del temps de RAC 105 a l'any 2002 per recuperar plegats això que es diu Dove, I'll Be Loving You, i fa, mira, fa.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

Ara fliparàs, eh? Atenció a això, eh? 3, 2, 1 i diu, mira. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Es que es igual, tío. Es que es al 1 más 1 son 7, ¿sí o no? Mira, y ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro impar. Por fin la suerte trae un as. Es que es increíble. Mira, y un cristal para mirar y una pared para colgar. ¿Es que es eso? Sonriendo en una foto de carnet. Era tan fácil. Es que ho sento, perdoneu. Però és que, no sé, entre aquest Pure, mític, per cert, de l'any 1995, d'Scanners, trobo molta similitud amb la cançó de Fran Perea, tu, eh? I los despistados. Uno más uno son siete, tu, quin record, eh? En fi, família, va, que de nostàlgia va la cosa, amb cançons com aquesta, i ara amb un altre tema de ja fa dues dècades. Una mica més, va, des del 2005, després d'aquest mashup improvisat a càrrec de l'Héctor Huguet, arriba el Voy Subiendo, Voy Bajando, la vida, això sí, es viu, vacilando.

Megmaze. Avui tanquem el programa per la porta gran Technotronic. No calen masses presentacions per un dels grans clàssics de la història de l'electrònica i del dance, com aquest Pump Up the Jam. Família de Raxin 5, ha estat un absolut plaer. La mala notícia és que s'acaba el programa. La bona notícia és que demà més i millor. A partir de les 9, d'acord? Demà dissabte, nova edició del Ritme de la Nit per tots els amants de la música Remember, especialment de la dance. Aquí no et posarem la gasolina, però sí que et posarem cançons com aquest Pump Up the Jam o com la última amb la qual tanquem el programa. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Avui dic adeu amb Will.i.am, Britney Spears i això que es diu Scream and Shout. Que vagi genial. Adéu-siau. Bring the action.

0: Will I am in
1: Britney, bitch.
2: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
3: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
2: Només a RAC 105.